0: Topet, que pareix que estiga, i està en el mapa, però no tenia missa, connexió, i se vol, de moment, de divendres a diumenge. Raquel París Marín, directora general de l'aeroport de Castelló, molt bon dia, benvinguda als nous estudis COPE i felicitats per tot el que s'està desenvolupant a l'aeroport de Castelló, que és moltíssim.
1: Molt bon dia, moltes gràcies per la invitació, per supost. Sempre és un plaer acompanyar-vos i, per supost, també pues, contar-vos tot això que està creixent l'aeroport de Castelló, una infraestructura que, com bé sabeu, és fonamental per al creixement de la nostra província i així ho tenim clar des d'Aerocas, des de Generalitat, i, per supost, pues, molt contents de contar-vos ixe creixement, no? Ixes noves línies que ja se van incorporant, ixe creixement respecte a l'any anterior i esperant, per supost, que cada any creixca una mica més.
0: Sap perfectament que tot es maneja per les xarxes socials i veient el perfil de l'aeroport de Castelló ja no caben totes les destinacions en un post. Ara tens que fer-ne en dos. Què significa la posada en marxa de la de Mallorca, que és la més recent?
1: Bueno, el passat divendres vam activar el que és la ruta de Palma de Mallorca, que operarà fins al 30 d'agost en dos freqüències setmanals. Què suposa aquesta ruta? Que ja tenim en marxa les 16 rutes que estan avui en dia operant des de l'aeroport de Castelló, no? L'activació d'esta ruta suposa que aquestes 16 rutes siguin un rècord en quant a rutes en l'aeroport. L'any passat hi havia 14, enguany hi havia 16 i estem observant així el gran creixement que està tenint en l'aeroport. Suposen aquestes 16 rutes programades un total de 36 freqüències setmanals, equivalents a 72 vols en origen o destí Castelló, el que fa pues, que bueno, apropar la nostra província, per supost, pues, a tots aquells turistes que desitgen visitar-la i també situar a l'aeroport com una infraestructura on els ciutadans de la província de Castelló pues, puguen visitar estos 16 destins que tenim a dia d'avui planificats i aquestes operatives que tenim planificades des de l'aeroport de Castelló. Les línies són Budapest, Cracòvia, Berlín, Düsseldorf, Milán, sí. Londres, Bruselas, Bucarest, Cluj, Bolonia, Manchester, Oporto, Astúries, Bilbao i Madrid. I Madrid no és només Madrid, sinó és esta connexió en 92 destins més, on tu deixes la maleta a l'aeroport de Castelló, que és un aeroport molt còmode i molt proper a tota la ciutadania. A més, passar els controls és una meravella i tu arribes a destí internacional ja en la maleta des de Castelló. Entonces, això és de Castelló al mundo.
0: Totalment, totalment. Se sap les 16 destinacions, unes destinacions en les que hi ha hagut acció comercial o de promoció per part de l'aeroport de Castelló. Algunes d'elles, com les de Milán, així ens hem enterat que molt prop d'allí n'hi ha no sé què per a visitar, és a dir, que la gent d'ací també està coneixent aquelles zones, com aquelles zones estan coneixent les d'ací. Estan funcionant totes bé? N'hi ha alguna que funciona més que altres? Què li comenta el sector?
1: Bueno, en general estan funcionant totes molt bé. Les rutes a Romania funcionen sobretot molt bé durant tot l'any. També la ruta a Madrid, doncs, com vos comentem, és el que ens permeteix connectar internacionalment pues en també moltíssims altres destins i, en definitiva, estan funcionant totes molt bé, no? Tenim que tindre en compte que l'aeroport de Castelló hem tancat el primer semestre de 2026 en quasi 150.000 passatgers, el que suposa un creixement interanual del 9%. Al respecte de les xifres de l'any anterior s'ha crescut encara més. L'any passat es van tindre 318.000 passatgers i en les xifres que estem pues, que s'estan registrant, per supost, esperem que es vaiga, que es superen este creixement que va tindre l'any passat. Pues enguany anem pel bon camí, a aquestes altures tenim un creixement més gran que el de l'any passat i, per supost, pues, molt contents i treballant perquè aixina siga.
0: Està de rècord de l'aeroport de Castelló en este primer semestre, en aquestes dades que ens està analitzant la directora general de l'aeroport de Castelló, Raquel París Marín. Molta gent que està arribant, que té que arribar a l'aeroport de Castelló, i hi va ahir pues, una preocupació com era la mobilitat. S'han posat autobusos, són suficients, es pensa... la gent els usa, no els usa, perquè potser no els usa, i també era un aparcament gratuït, es va posar una tarifa mínima, no han hagut moltes queixes o no han rebut moltes queixes. La gent ha assumit que algo n'hi havia que, evidentment, per mantindre la infraestructura.
1: Sí, bueno, per una banda, abordant el tema del parking, és cert que anteriorment era gratuït, es va decidir ficar una tarifa de 6 euros diaris, on la primera mitja hora és gratuïta. A partir, sí que és cert, del dia 12 s'incrementa una miqueta aquest import, però bueno, al final es tractava, s'ha de tenir en compte que són preus molt raonables, si ens fixem en altres aeroports, per 6 euros al dia no apareix.

0: Marques, els preus són molt competitius, estan, a més, com ja comentem, el que es busca també una mica és afavorir l'ús racional de l'aparcament, no? Ens trobàvem molta problemàtica, hi havia molta problemàtica on hi havia usuaris que deixaven el cotxe mesos i no podia ser, no, s'ha de fomentar pues, que l'ús més eficient de les instal·lacions i al final pues, bueno, el que hem fet és millorar el servei i que l'usuari també tingui aquesta tranquil·litat de que el cotxe el té en bones condicions en l'aeroport de Castelló i bueno, que la tarifa és mínima. És una forma d'arribar a l'aeroport en cotxe, està molt pròxim, però també tenim diferents línies d'autobús. En aquests moments tenim un servei de bus adaptat als horaris dels vols, que a més pues, si hi ha algun tipus de retras estem en contacte directe amb Autos Mediterráneo, que és qui fa aquesta connexió, i connecte Castelló i també moltes rutes a València. Pròximament tenim pendent que Generalitat incorpore un mapa de rutes de dos connexions en l'aeroport també. Una serà similar a l'actual i l'altra enllaçarà en Castelló, en preus una mica més econòmics per als usuaris, perquè pues, per supost perquè ho traurà directament Generalitat, però a més s'implantarà una segona línia que connectarà els municipis del nord de la província, que serà Alcossebre, Benicarló, Peníscola i Vinaròs. I es mantindrà, que també tenim a dia d'avui, un autobús que ens enllaça en l'estació de tren de Torreblanca, que el que permet és pues, que els usuaris agafen qualsevol tren de cercanies, qualsevol tren per arribar a tots els altres punts de la província, que a dia d'avui pues, no hi ha bus directe.
1: Moltes coneixíem que hi ha estació de tren a Torreblanca. més que res perquè no usem ni ses, no rodalies, sinó regional, que arriba a Tortosa, que bé coneix Raquel, París, Marín, Sant Peníscolana, pues, totes les dificultats de transport de ferroviari que històricament ha hagut des de Castelló que acaba al nord. Per cert, com dia que és Peníscolana i que coneixia aquestes cosetes, ha sigut regidora de turisme de l'Ajuntament de Peníscola. Com se veia l'aeroport de Castelló? Exigint coses, no sé, que si els austriacs tenen que anar a Reus o tenen que anar a l'aeroport de Castelló, per dir alguna cosa, no? A com se veu l'aeroport des de dintre, de què és la gestió?
0: Bueno, aprofito una mica per dir-vos que tenim operatives charter que hem programat per aquest estiu, però una banda tenim aquest estiu eslovacs que arribaran entre juny i setembre, i per al 27-28 hem tancat una operativa charter que ens possibilita l'arribada de 11.000 turistes austriacs en estància en hotels a Peníscola, però no només a Peníscola, sinó que també pues, visitaran altres zones del nostre territori. Com es veu l'aeroport? Primer sent regidora i després estant dins l'aeroport com a directora general. Bueno, sí que és cert que pot ser sent regidora, la visió és una mica més únicament turística i quan estàs com a directora general de l'aeroport veus que l'aeroport no únicament té eixa vessant turística, que també, per supost, és fonamental per al desenvolupament d'un aeroport, sinó que també té molt una singularitat industrial, no? Un desenvolupament i que és fonamental per al creixement del territori, no únicament d'una manera turística, sinó també d'una manera pues, de desenvolupament de creació de llocs de treball. Tenim empreses basades en l'aeroport de manteniment d'aeronaus, de pintura, de desmantelament, i en definitiva es genera un ecosistema molt interessant per a la província i que és fonamental per al seu desenvolupament.
1: I també tot el tema espacial, que és el que més ens crida l'atenció, no? Cada vegada que hi ha una notícia, pues, té molt de ressò. I gent que s'interessa, no?, per estar en l'aeroport de Castelló.
0: Sí, bueno, ara, a dia d'avui ja hem activat el que és la segona edició de la ESAVIC València Region, que és la primera incubadora d'empreses de l'Agència Espacial Europea de la Comunitat Valenciana. En la primera edició es va treballar en 4 startups, una de les quals ja s'ha basat a l'aeroport de Castelló, que és Arcadia Space, que ho coneixeu bé coneixeu tots, i en aquesta segona edició pues, ja han entrat aquestes 4 noves startups. A més, paral·lelament estem treballant en la ESA per poder ja ampliar el que és aquesta ESAVIC i que encara es pugui realitzar que pugui mantindre 12 startups en total en els diferents anys. I bueno, en este 2006, este 2026, les diferents empreses que hi ha preveuen facturar 8,5 milions d'euros, captar 11,7 milions d'inversió i augmentar augmentar un 50% el número d'empleats i per tant pues, és un programa que ens interessa moltíssim, que este sector aeroespacial és fonamental per al desenvolupament de l'aeroport de Castelló i en definitiva per a la província.
1: Pues són dades espectaculars les que ens està contant Raquel París Marín, la directora general de l'aeroport de Castelló, a la que tornem a agrair que hagi vingut als nostres estudis per compartir el que ha sigut la posada en marxa d'esta línia a Mallorca i suposo que ara quan passe l'estiu vindrà la tardor i no sé si el darrer quatrimestre, darrer trimestre hi hauran més promocions internacionals o nacionals per fer de l'aeroport de Castelló.
0: Bueno, per supòs, sempre estem treballant en les diferents aerolínies per tal de donar a conèixer la nostra província. Tenim que pensar que l'aeroport de Castelló, per supòs, és una manera de fer que els usuaris de la província viatgen o tinguin una estructura de proximitat per tal de poder passar les seves vacances, per tal de poder anar a treballar en esta connexió a Madrid, com comentem, per exemple, però també, per supòs, per donar a conèixer aquesta província nostra que potser encara internacionalment és una mica més desconeguda que les altres de la Comunitat Valenciana i estem pues, continuant en este treball d'internacionalització del nostre turisme i, per supòs, treballant contínuament en les diferents aerolínies per tal de poder captar noves oportunitats, obrir nous mercats i, per supòs, pues, fer encara créixer més turísticament la província de Castelló.
1: I, per últim, sóc un apassionat, com molta gent ara, de les noves tecnologies. La web de l'aeroport de Castelló és molt dinàmica. És que pots trobar les destinacions, els horaris, les línies, els enllaços per poder comprar els bitllets, què fer quan arribes a la destinació, a les 16 destinacions. Hi ha que felicitar també, no sé quin departament de tots és, però espectacular.
0: Departament de Comunicació, on tenim a Jordi, està molt ficat en les nostres redes socials. Per supòs, al final, quan estem parlant d'un aeroport, hem d'estar en constant actualització, en constant flexibilització i innovació, i esta pàgina web el que mostra, per supòs, pues és ixa dinàmica, no? La dinàmica també de transmetre ixa informació constantment per tal pues, de fer-li més fàcil l'estància o programar el seu viatge a l'usuari, que en definitiva és pues, la raó de ser d'un aeroport, no?
1: 5 mesos porta al front de la Direcció General de l'Aeroport de Castelló. Es troba bé, es troba a gust, ha renyit ja en AENA, ho farà pròximament o...?
0: De moment no he renyit en AENA, eh? De moment no he renyit. Al final poc he de dir, les xifres parlen a soles. Just abans d'entrar jo, sí que és cert que es van fer alguns comentaris negatius al respecte de l'aeroport, sense raó ninguna i sense tindre en compte xifres, perquè hi ha 18 aeroports en les mateixes característiques que nosaltres per baix de l'aeroport de Castelló. S'ha de ficar en valor la gestió d'aquest aeroport, un aeroport cada vegada més pròxim a la ciutadania, i jo em trobo pues, contenta. Tampoc vull fer una lectura personalista del que és el càrrec que estic ocupant en estos moments, però és un projecte apassionant, en molta capacitat de creixement. Crec realment en la possibilitat i les possibilitats que té aquest aeroport, i és això el que em va fer-me decidir-me per acceptar aquest nou repte, perquè crec que té una gran capacitat de creixement, i així no ho crec, així no ho estem treballant, i en desitjos de que així no siga, per supost.
1: I els nostres desitjos que siga tot un èxit i que es puga complir i se doblar el segon semestre, que ja estem en ell, i aconseguir el rècord també al 2026 de l'aeroport de Castelló. Que vaja tot molt bé.
0: Moltíssimes gràcies. Espero tornar i contar-vos que així no és.
1: Bueno, jo crec que n'hi hauria que dir buen vuelo.
0: Despegamos.
2: Despegamos i anem justament. Mira, anem a estar la plaça major de Castelló, perquè ahir vam conèixer el nom de les que seran reines i dames de la ciutat de Castelló durant les festes de la Magdalena durant tot l'any. I avui estan tenint aquesta presentació oficial davant els mitjans, i allí que se'ns apropa Quique Rodríguez perquè vol conèixer i vol que també es presenten davant dels nostres oients les noves reina i reina infantil de cara a les festes de la Magdalena 2027. Quique, conta'ns.
3: Es un día muy especial para dos jóvenes de Castellón que han sido proclamadas reinas de las fiestas para el año 2027. María Collados, ¿qué tal?
4: Muy bien, muy contenta, muy ilusionada, con ganas de vivir este año al máximo y compartirlo con todas ellas, las damas, y con Naira sobre todo.
3: Naira Luque, que es la reina infantil 2027, ¿qué tal?
5: Hola, yo yo estoy muy contenta, muy feliz, porque ya estoy esperando la Magdalena. También, como ha dicho María, ya tengo ganas de vivir las fiestas con la corte y con María también, con muchas ganas, esperándolo.
3: Qué emoción, ¿no? ¿Cómo fue el momento en el que la alcaldesa te llama, María?
6: La verdad que estaba en mi casa, acompañada de mis más cercanos, de gente de la Gallata, amigos, y fue una mezcla entre nervios y muchísima alegría, pero muy contenta y muy ilusionada de que hayan confiado en mí y poder vivir este gran sueño.
3: Para ti, Naira, ¿cómo fue ese momento?
5: Yo estaba con mis familias, amigos, vecinos y la corte 2026, y para mí ese momento fue un orgullo, porque cuando te llaman sientes una mezcla de nervios, ilusión, porque vas a representar, como yo, reina infantil, a todos los niños, a todos los niños de Castellón.
3: Oye, estabais preparándoos para este momento, pero siempre tienes la duda de ¿voy a ser yo? ¿No voy a ser yo? Que sonara el teléfono a lo mejor antes siendo otra persona, ¿qué pasó?
6: Pues no me lo esperaba para nada. Estaba muy contenta en mi casa, esperando a ver qué podía pasar, porque yo estaba tanto para reina como para dama. Y al final, poder recibir la llamada como reina es un gran privilegio y una alegría.
3: Sí. ¿Tú qué es lo que más esperas ahora de las fiestas?
5: Lo que más espero ahora de las fiestas, lo que más, es estar con toda mi corte infantil y la mayor, y con María, pero también la Magdalena y todos los actos con ellas, hasta con actos con María y conmigo, los espero, eso es un montón.
3: Pero habrá algún acto que te guste más que otro, ¿no?
5: Sí, de actos de Magdalena es el desfile de gallatas, el coso multicolor, la ofrenda a la Nostra Mareta, y luego también los que no son de Magdalena, imposición de bandas, galanía y batalla de flores.
3: ¿Y tú, María, cuáles son tus actos preferidos?
6: Mi acto preferido fuera de la Semana Grande, la verdad que diría la imposición de bandas, porque es el momento en el que recibiré la banda como reina y va a ser un momento súper emocionante para mí. Y dentro de la semana de fiestas diría que el desfile de gallatas, ya que desde bien pequeña me ha gustado, pero también espero con muchas ganas la ofrenda a la Mare de Déu del Lledó.
3: Oye, contáis las dos con historial, ¿no? Y venís de hace unos años ya teniendo experiencia en lo que es las fiestas de la Magdalena, en gallatas.
5: Sí, ya tenemos experiencias porque yo llevo ya 5 años en la gallata. He sido madrina, dama de la ciudad y ahora reina infantil. Y pues sí, se tiene un poco de experiencia ya durante todos los años.
3: ¿De qué gallata?
5: De la 13 Censal.
3: Ah, muy bien. ¿Y tú?
6: Yo de la gallata 15 Sequioli, de verdad que desde bien pequeña he pertenecido a esta gallata. Junto a mi hermana, que también ha sido madrina infantil y he sido dama, y llevo unos 18 años.
3: Y por cierto, fuera de lo que es vuestra representación de las fiestas, tú estudias en la Universidad, María.
6: Sí, estudio en la Universidad Jaume I de Castellón, el doble grado de Derecho y ADE.
3: ¿Y qué tal lo llevas?
6: La verdad que por ahora bien, pero este año tendremos que ver con tantos actos que implica el cargo, la verdad que seguro que también genial.
3: ¿Tú, Naira, también estudias en Castellón?
5: Sí, yo estudio sexto de primaria, voy a estudiar ahora, y yo estudié en el Colegio Sánchez Llago, aquí en Castellón.
3: Bueno, que paséis un año 2027, en septiembre creo que es las imposiciones de bandas, que disfrutéis mucho de ese acto y posteriormente también de las fiestas de la Magdalena.
6: Muchas gracias.
5: Gracias.
3: Y tenemos que acabar con el grito. Vale. ¡Magdalena!
6: Vale. ¡Magdalena!
2: Les ha faltado el Festa Plena, pero bueno, se lo aprobamos a las dos, a la reina y a la reina infantil de las fiestas de la Magdalena 2027, que aquí se han presentado ya para todos nuestros oyentes en COPE más Castellón, en lo que ya es la previa. Nosotros lo tenemos apuntado en la pizarra ya, esa cuenta atrás, que está en cientos y pico días, que Rodríguez tiene mejor la cuenta, para las fiestas de la Magdalena 2027, que este año empezarán a finales del mes de febrero. El que también comenzará en un momentet es, como siempre, el repas que es porta fins a la Horta del Baix Maestrat, fins a Benicarló, para conocer todo el que nos ofrece la cooperativa agrícola Benihorta. En un momentet, tú contento.

0: Castellón i Cope Vinaròs.
1: Estar informado.
2: Així continuem, salutacions d'Alberto Marco en un divendres més on ens fiquem en modo turístic, Turis Cope Castellón.
3: Los viernes son de Turiscope. La actualidad del sector turístico de la provincia de Castellón, todos los viernes a la 1:20 de la tarde, en Mediodía Cope, con Alberto Marco. También en versión podcast en cope.es/Castellón. Turiscope Castellón, ofrecido por Magnanimous Rural Rooms de Vilafamés.
1: Cope, estar informado.
2: Llega un fin de semana donde, por suerte, los termómetros pueden dar un respiro, sobre todo el domingo, lo que seguro ayuda a poder disfrutar más de diversas actividades que tenemos en la provincia. Una muy destacada, de viaje al pasado y de puesta en valor de su historia, nos va a llevar hoy hasta el Maestrat. Benasal se convierte este sábado y domingo con una nueva edición de su Fira d'Oficis. Toda la localidad se engalana para una cita especial que, eso sí, arranca en otro punto ahí de esta población. Lo harán con la espera, esperamos que no sea muy larga, de la llegada de la Viajera, el icónico autobús que llevaba a los visitantes a la Fuente de Ensegures. Nos lo ha destacado su alcaldesa, Elia García.
4: Sí, tenim ese punt històric que arriba la Viajera, el primer autobús que va vindre de la IFE, que se va crear a Benassal la IFE per a poder portar als estiuejants des del tren, des d'Alcalà de Xivert, que arribava de la parada del tren, fins a Benassal, i fem pues aquesta escena que arriba al balneari i passeja pues, per allí, per el balneari de la Font d'Ensegures.
2: Tras ello, ya bajando al pueblo, s'abrirà esta cita i lo harà en un epicentro claro, su Museu de la Vida Rural, que además este año està d'aniversari.
4: Sí, n'hi ha, gràcies a la participació de tot el poble, se segueixen fent la escenografia d'aquelles professions més característiques així a la zona, tenim exposicions i tenim un grup de coordinació que ha preparat una programació que no deixarà ningú indiferent. Sempre hi ha alguna coseta nova i crec que la gent pues, té que vindre a gaudir d'estos moments. Sí, fa 10 anys que va iniciar el projecte del Museu de la Vida Rural. Han sigut elegits i elegides benassalencs i benassalenques de l'any i volem fer pues, la inauguració des d'IFE Punt per a donar-li la importància que té pues, haver fet 10 anys d'una iniciativa comuna i voluntària que ha fet que tinguem un espai de recuperació que sigui un lloc físic permanent pues, de lo que és la Fira d'Oficis tots els anys.
2: Y tras ello, una programación extensa de recreaciones, talleres, actividades y visitas guiadas a los 60 espacios preparados con representaciones de oficios antiguos y exposiciones variadas. García nos destaca dos opciones, una por libre, con la gincana, y otra un poco más misteriosa, para la noche del sábado.
4: Sí, serà la tercera edició del Benassal Fosc, que és un passeig per el poble en aquelles històries més fosques que puguen aparèixer i la veritat és que la gent pues, està responent molt bé i creiem que este any tornem a innovar i tornem a tindre històries que no ha sentit ningú o que potser sí. Sí, tenim una gincana, l'hem reinventat, l'any passat ja vam canviar un poc el format i és durant tot el cap de setmana. La gent va per els diversos estants i té que fer unes proves en les quals pues, arriba a tindre una recompensa, però no és en un punt concret, sinó que és durant tot el cap de setmana passant per el punt d'informació i allà els informaran de com fer-la. És igual per a xiquets i xiquetes com per a adults. Se pot fer en família o individualment.
2: Y junto a ello, espacios destacados con numerosas exposiciones, como decíamos. Algunas que sirven para celebrar aniversarios, como la de los 40 años de l'Associació Tres Forques.
4: Sí, bueno, l'Associació Tres Forques va començar fa 40 anys fent diverses activitats i la veritat és que va ser com un punt, el punt de partida de l'associacionisme tan potent que tenim així al nostre poble. Llavors, mostrar pues, en aquell moment totes les activitats que van fer i tot el que van impulsar i tot el que van recuperar del nostre patrimoni, pues crec que pot ser molt important fer aquest xicotet homenatge també a aquelles persones que algunes malauradament ja no estan amb nosaltres, però que van impulsar pues, el que coneixem avui com un associacionisme tan potent que pot fer pues, esta programació, perquè soles se podria fer amb la col·laboració que tenim de tot el poble, absolutament tot, entitats, individuals, tot el món surt al carrer per a recuperar totes les nostres tradicions i per a donar a conèixer pues, a les generacions més joves i a tota la gent que vingui a visitar-nos.
2: I otra que nos toca de cerca, la que muestra radios antiguas y que tendrá su reconocimiento especial el domingo por la tarde.
4: Sí, han volgut fer pues, esta xicoteta exposició de ràdios antigues. Volíem recordar que el 1924, fa 102 anys, va arribar la ràdio així al nostre país i crec que pues, tindré aquest xicotet punt que al final era el punt de comunicació que tenien la gent en aquella època, no? Tenia una gran importància la ràdio per a informar, igual que la té ara, i, però inclús un poquet més, no? I creiem que fer aquest guinyó a la ràdio és important també per a recordar els nostres orígens.
2: Junto a ellos, la mayor expectación estará en las representaciones, desde las de ganchillo, las que tendrán lugar en el lavadero, y una muy local y que nos presenta la alcaldesa. Porque nadie mejor que alguien de Benassal para presentar esto que se conoce como el Gall Gallet.
4: Sí, tant el Gall Gallet com l'arribada de la Riera són dos tradicions que se fan a Benassal. El Gall Gallet se fa per Sant Nicolau i la Riera és per Carnestoltes. Són festes que, pues, que la gent que normalment ve a l'estiu no coneix i que creiem que ficar-les així dins de la nostra mostra pues, farà que s'apropi també la gent i que vulguin vindre a veure originalment quan se fa.
2: Con ello cerramos esta semana este Turiscope Castellón.
3: Los viernes son de Turiscope, la actualidad del sector turístico de la provincia de Castellón, todos los viernes a la 1:20 de la tarde en Mediodía Cope con Alberto Marco. También en versión podcast en cope.es/Castellón. Turiscope Castellón, ofrecido por Magnanimous Rural Rooms de Vilafamés.
1: Cope, estar informado.
0: Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
5: Tu ruta de almuerzos tiene nueva parada. Los Lebrillos, en Aín, en plena Serra de Espadà. Los sábados y domingos, increíbles almuerzos con entrantes y brasa espectacular. Descubre también su menú carnívoro con chuletón, los arroces melosos, el pan de masa madre y postres caseros. Los Lebrillos. Reservas al 670-61-90-19. Más info en sus redes sociales.
6: Viu el teu millor estiu a la ciutat de Castelló. La plaça de la Mar, les platges del Pinar, Gurgull, Serradal, el Parc del Pinar, el Planetari, el Parc Litoral o el Parc Rivalta i els barris t'esperen per a gaudir de ioga, cinema, música, jocs, tallers, exposicions i així fins més de 250 activitats gratuïtes d'oci, esport i cultura. Consulta tota la programació en castellonturismo.org. Castelló, viure l'autèntic. Ajuntament de Castelló.
7: ¿Te has cambiado el suelo de casa?
8: Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
7: Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
8: ¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
7: Uf, será muy caro.
8: Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
7: ¿Dónde dices que están?
8: En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
9: Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
10: Ven a conocernos en nuestra nueva ubicación, en Avenida Valencia 225 de Castellón, frente a ITV.
11: Santa Magdalena ya está en festes. Del 18 al 26 de juliol vine a Santa Magdalena a gaudir de les nostres festes. Bous, bous embolats, verbenes, disfresses, DJs, sopars de pa i porta i molta diversió. Festes patronals de Santa Magdalena, la convivència d'un poble. T'esperem.
0: Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
1: Elegir qué nombre poner a tu hijo te costó. Elegir los muebles de su habitación te costará mucho menos. Ven a las rebajas de Muebles La Fábrica y encuentra los muebles que mejor encajan contigo con hasta un 50% de descuento. En Castellón, calle En Medio 91, sin ir más lejos. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
12: Nunca salté en paracaídas, ni di la vuelta al mundo. Nunca le pedí una cita, ni crucé el océano en un velero. Al final, nunca me dediqué a mi pasión. Y nunca tuve un Honda Civic.
10: Estrena estas vacaciones tu nuevo Honda Civic desde 165 euros al mes, según condiciones de financiación y además con entrega inmediata. Oferta limitada a 8 unidades solo en Automoción Cano Honda, Avenida Valencia 225 de Castellón.
13: Mediodía.
14: COPE más Castellón.
13: Estar informado.
2: Así estemos y continuem. Salutacions d'Alberto Marco, que fins a les dos te va acompanyar junta a Raúl Puchol, María Gelo i tot l'equip de COPE a la província de Castelló. També l'informatiu que a partir de 2:20 es portaran qüestions com també avui en actualitat en matèria esportiva, perquè fa un ratet que ha finalitzat el que ha sigut la roda de premsa de despedida d'anunci de la seva retirada d'un dels principals tenistes, per no dir el més representatiu de la província de Castelló en la seva història, Roberto Bautista Agut, que diu adeu a les pistes després d'arribar al top 10 mundial, dices Copper Davis, i de fer-nos vibrar durant tant de temps ahí a les pistes de tenis. Serà protagonista avui tant als informatius Mediacope com al Deportes Cope. El que és protagonista ara mateix

0: No estem fent un revival ara que torna l'estiu, sinó que va ser en part protagonista aquesta sèrie tan mítica del que portem de segle en aquesta sèrie Scope, en aquesta una de cinema, en aquest espai, com sempre, de la mà de Xavi Manzanet. Què tal? Molt bon dia, Xavi.
1: Hola, molt bon dia, què tal? Bé, sí, sonava aquesta cançó de la mítica sèrie Big Bang Theory, una sèrie de, si no recorde mal, que va començar en 2007-2008 i que ens contava les peripècies d'un grup d'estudiants un tant especials per el seu coeficient intel·lectual. I esta comèdia de fa uns anys ens porta a una altra comèdia que s'estrena. Però abans anem a parlar d'altres sèries que arriben també a les nostres plataformes digitals, la primera de les quals es diu Bomba en el Panam 103.
2: He oído en la radio que ha habido un accidente.
3: Lo sé.
2: No han dicho nada.
1: Bueno, per descrivim la seqüència que inicia el tràiler d'esta sèrie, es veuen caure peces sobre una població, restes d'un avió, no? I és que, evidentment, esta és una història real, la que va passar el 21 de desembre de 1988, quan el vol 103 de la Pan Am va explotar sobre la localitat escocesa de Lockerbie i va acabar amb la vida de 270 persones. Un accident que va generar la major investigació per assassinat en la història de la policia escocesa, la d'un atemptat terrorista amb més morts succeït mai en sol britànic, no? Basada en el testimoni dels que van viure en primera persona este fet, es conta este relat amb la col·laboració de les autoritats escoceses i cossos de seguretat dels Estats Units i la lluita per les famílies per la justícia. Interpreten Patrick J. Adams i Connor Swindells els protagonistes d'esta sèrie creada per Jonathan Lee. Ahí teniu Bomba en el Panam 103. No és la primera sèrie que se fa sobre Lockerbie. Ja teníem una altra que s'entrava més en la part del juí de pura responsabilitats, però està centra en la investigació prèvia. I anem a una altra sèrie que també arriba a Netflix, que s'estrena i que es diu Furioso.
4: Todo luchador tiene un trauma. ¿Sabes quién soy? ¿Has perdido la memoria? Yo tampoco sé nada. Tenía la mente en blanco.
1: Un chico joven que escapará de la muerte gracias a un entrenador de artes marciales mixtas que el rescatará. Sense acordar-se de qui era, adoptar el nom de Marcelo i trobarà en l'octàgon una nova oportunitat per a reconstruir la seva vida. No obstant, a mesura que va avançant en un món, el de la competició, algunes coses del seu passat aniran eixint a la llum i el portaran a una xarxa de crímens, secrets i comptes pendents. Mentre lluita per saber qui és, tindrà que fer front a enemics que amenacen amb destruir el futur que intenta construir de nou. Amb Fabio Lago i Alice Carballo, esta sèrie creada per Igo Verde i Gustavo Braganza ja està disponible també en Netflix. I ara anem, això sí, fins a la sèrie inspirada en la que obríem la secció, en la música que obríem la secció de Big Bang Theory, i es diu Stuart no consigue salvar el universo.
5: Hola, Stuart.
6: ¿Qué tal ahí fuera?
5: Creo que hay margen de mejora.
1: Bueno, Stuart Bloom es el propietario de una tienda de cómics. Ya era en la serie original de Big Bang Theory. Y sense voler desatará accidentalment un caos en varios universos al trencar un dispositivo creado por Sheldon y Leonard, protagonistas de esta serie de la que hablábamos, de Big Bang Theory. Para restaurar la realidad, contará con la ayuda de Denise, Bert y Barry Crabbe. En una aventura nos creuarán versions alternatives de personatges coneguts, però res eixirà segons lo previst. És una sèrie creada per Chuck Lorre i Bill Prady, creadors originals de Big Bang Theory, amb Kevin Sussman i Brian Posehn. I ara anem a pegar-nos una volteta per el cine per a veure quines són les novetats més interessants. Destaquem dos per el plantejament curiós. La primera d'elles es diu Motor City.